0: Groomless Records. DJ Set.
1: Musiken som är svår att sitta still till. NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
2: Oye mi amor, escúchame bien lo que te voy a decir. Siempre estarás en mi corazón.